0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bon dia, és dimarts 18 d'agost, són 7:45 del matí. A Catalunya aquest any ja han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i s'han declarat més de mig miler d'incendis. Coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció dels Incendis Forestals, ONGs com Greenpeace en reclamen més planificació i gestió del territori per reduir el risc de grans focs cada vegada més habituals. De seguida ho ampliem, abans la informació de serveis. Previsió meteorològica amb l'AEMET. Jordi Oriós, bon dia.
2: Bon dia. Avui la calor s'intensifica una mica més a Catalunya. S'esperen valors significativament elevats a l'Empordà i a la meitat oest, on es podran assolir o superar els 39-40 graus a les depressions centrals i a la conca de l'Ebre de Tarragona, perill important per altes temperatures. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Aquests valors, en ascens també demà, a partir del dijous, s'espera una baixada generalitzada de les temperatures. Pel que fa al cel, predomini del cel poc ennuvolat. A la tarda, a les zones de muntanya del quadrant nord-est, possibilitat de ruixats ocasionalment acompanyats de tormenta. Pel que fa al vent, demà, fluix variable amb intervals del nord-est moderat a l'Empordà i al sud de Tarragona al matí. A la tarda, tendirà al predomini de la component oest a l'interior i la component sud al litoral i prelitoral. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora, la principal complicació viària és a la Ronda de Dalt, amb 1,5 km de retencions en sentit sud cap al Nus del Llobregat a causa d'unes obres. A la 2, molta precaució per la boira densa, que afecta 5 quilòmetres entre Ribera d'Ombara i Montmaneu en tots els sentits. I a la P7, una avaria provoca mig quilòmetre de circulació intensa a l'Ametlla de Mar en sentit sud cap a Ulldecona. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Míriam Andreu. Aquest any a Catalunya han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola. Amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció dels Incendis Forestals, l'ONG Greenpeace demana a les comunitats autònomes més planificació i gestió del territori. Laura Hurtado.
3: El 2026 s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va afectar les Gavarres. Greenpeace assegura que cal un canvi de model cap a una millor planificació i gestió del territori que permeti identificar els riscos climàtics. Miguel Ángel Soto, portaveu.
4: Necesitamos que se deje de decir que los incendios se apagan en invierno para decir que los incendios se apagan cuando se aprueban los presupuestos. Necesitamos que la prevención cobre protagonismo frente a la extinción. Necesitamos inversiones, cambios fiscales.
3: L'ONG defensa que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal sense un bon control de la biomassa.
1: I a Lleida, l'edifici del taller on es va declarar diumenge a la nit un incendi, el número 3 del carrer Vallès, haurà de ser enderrocat. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges. Els residents podran recollir pertinences aquest dimarts a les 11 i també a les 7 del vespre. El número 5 del carrer Vallès no presenta danys, però la mitgera amb el número 3 sí. És per això que estarà precintat fins que s'enderroqui l'edifici sinistrat i es faci la revisió posterior que en garanteixi la seguretat. Els veïns podran també recollir pertinences avui. Més qüestions. Blanes ha incorporat una eina digital que recull i analitza dades dels turistes i permet conèixer millor el perfil dels visitants. L'objectiu del consistori és poder planificar millor les accions de promoció turística del municipi. Explica'ns, Gemma Esteve.
5: Feia temps que Blanes volia posar ordre a les dades i tenir una radiografia exacta del turisme que visita la localitat. És per això que ha posat en marxa Detour, una eina que treballa amb dades anònimes de telefonia mòbil i que permet analitzar, per exemple, d'on provenen els visitants, la durada de les estades o els fluxos de mobilitat. Joan Felip, el primer tinent d'alcalde de Turisme, creu que la plataforma els permetrà conèixer millor el comportament dels visitants i planificar una promoció turística més eficient i sostenible.
6: Hi ha moltes dades que ens han de permetre reforçar la promoció turística i també tindrem dades comparatives d'altres municipis, si estem dins la tendència, si no, si hem de rectificar. En definitiva, és tenir més eines per poder gestionar millor el turisme.
5: Blanes se suma així a altres destinacions de la Costa Brava, com Begur, Palau, Palamós o Lloret de Mar, que ja utilitzen aquesta eina digital.
1: I els expliquem que el Port de Barcelona registra una nova temporada de molt moviment. Gairebé 2,3 milions de creueristes han passat pel Port de Barcelona fins al juliol. D'aquests, 1,3 milions han visitat la ciutat. Cristina Martín.
7: Continuen creixent els moviments de passatgers de creuers fins a un total de 2,27 milions entre els mesos de gener i juliol, una xifra que ha crescut un 7,5% en comparació amb el mateix període de 2025. Des de fa un any, el Port ha incorporat un indicador per analitzar l'impacte que tenen els creuers sobre Barcelona. Segons aquest indicador, només 1,3 milions de creueristes han baixat del vaixell i han visitat la ciutat en aquest període, una xifra similar a la de fa un any. A banda, el tràfic total de mercaderies al Port de Barcelona ha augmentat fins als 42 milions de tones, en un context de molta inestabilitat geopolítica per la guerra a l'Orient Mitjà. Destaca la importació de vehicles xinesos, especialment elèctrics.
1: I repassem més informacions a successos en format més breu amb l'Àlex Eloi. Un home de 42 anys ha mort en un accident al canal d'Urgell, a Golmés, a la comarca del Pla d'Urgell. Ja són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
8: Els Mossos han rebut l'avís aquest diumenge de la presència d'un vehicle volcat dins el canal d'Urgell. A l'interior del vehicle hi havia una persona morta a la posició del passatger davanter. La policia catalana ha detingut el conductor del vehicle, que hauria fugit del lloc de l'accident sense auxiliar la víctima. Està acusat d'homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol.
1: Un jove italià de 21 anys es troba hospitalitzat després de patir una agressió per part d'un grup de persones en sortir d'una discoteca dimecres passat.
8: Els fets van tenir lloc al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. El cas està en mans de la unitat d'investigació dels Mossos de Badalona. La policia catalana no detalla l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que està en coma induït.
1: Els sindicats de presons anuncien un repunt d'episodis de violència al mes d'agost després de l'agressió a una funcionària de Brians-Hos per part d'una visitant.
8: L'agressió es va produir aquest diumenge al migdia a la zona de comunicacions de Brians. Els sindicats de presons alerten que els episodis de violència als centres penitenciaris s'han normalitzat i que ja no es limiten a zones més restringides. Exigeixen a justícia la revisió urgent dels protocols de seguretat a aquestes zones i mesures administratives immediates contra els agressors.
1: Cambrils Tarragona acull aquest matí a les 10 a la plaça de la Pau l'acte de commemoració del 9è aniversari de l'atemptat en què va morir una persona, hores després del que va tenir lloc a la Rambla de Barcelona. Aquest dilluns, la plaça de Sant Jaume ha tingut lloc l'acte de record de les víctimes de l'atemptat de Barcelona. Hi han assistit familiars, alguns han vingut des del Canadà, França o Austràlia, perquè va haver-hi víctimes de 35 nacionalitats diferents. 16 persones van morir i més d'un centenar van resultar ferides en els atemptats de Barcelona i Cambrils, però també es van veure afectades les seves famílies, com explica Robert Manrique, activista de drets de les víctimes de terrorisme.
9: Però és patètic enterar-te o que es faci públic, 9 anys després, tot just avui, que encara queden 136 víctimes i el Ministeri no sabe d'on estan. Però és que, a més, hem d'afegir que a la sentència n'hi han 50 víctimes que 9 anys després encara no consta informe mèdic. Aquí estan jugant les administracions competents.
1: I els expliquem que Catalunya ha superat durant el primer semestre els 230 espais de memòria integrats a la xarxa d'espais de memòria de Catalunya impulsada pel Memorial Democràtic. Explica'ns, Maria Huguet.
10: Amb 70 espais a Barcelona, 68 a Lleida, 48 a Tarragona i 45 a Girona, la xarxa consolida el creixement d'una iniciativa clau per preservar, dignificar i difondre els espais vinculats a la memòria democràtica del país. Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic, destaca l'interès creixent, però sobretot el compromís cada vegada més gran dels municipis per recuperar, protegir i donar a conèixer aquest patrimoni memorial.
11: Que cada vegada més hi ha més municipis a tot el territori de Catalunya que estan implicats en la, podríem dir, la resignificació del passat més immediat i, en aquest cas, sobretot, el treball amb la recuperació de tots aquests capítols i episodis del passat vinculats a la memòria democràtica.
10: La xarxa d'espais de memòria de Catalunya agrupa indrets vinculats a la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la lluita antifranquista i la recuperació de les llibertats democràtiques. Gràcies a la senyalització, la recerca, les activitats educatives i la divulgació, aquests espais contribueixen a fer accessible a la ciutadania un patrimoni que permet comprendre episodis fonamentals de la història.
1: I de l'àmbit de la salut, els expliquem que les dones sobreviuen la meitat que els homes després d'una mort sobtada cardíaca. Això recull un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques fet en col·laboració amb diferents institucions catalanes, que també conclou que presenten un perfil clínic diferenciat. Més detalls, Anna Banyeres.
12: Gràcies a les atencions fetes pel SEM i les urgències a primària i hospitals, s'ha observat que les dones mostren una supervivència després d'una mort sobtada cardíaca del 4,2% en front al 9,9% dels homes, però a més també s'ha vist que els factors de risc són diferents. Doctor Josep Aceli, investigador principal.
13: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. I a més, hem descobert un perfil clarament diferent, ja que les dones tenen més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol. De fet, una de quatre dones que presenten una mort sobtada presenta antecedents d'enfermedad psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
12: Així mateix s'ha observat que les causes també estan diferenciades, més enllà que les dones presenten menys indicació d'aplicació d'una descàrrega amb un desfibrilador.
13: La causa més freqüent és l'enfermedad coronària, però les dones tenen quatre vegades més de tromboembolisme pulmonar que els homes.
12: Unes conclusions que evidencien que les dones necessiten estratègies preventives específiques per reduir els factors de risc, però també reforça que cal investigar més sobre els tractaments més adients.
1: A la crònica esportiva, Rodri ja és a Barcelona i avui el migcampista madrileny passarà la revisió mèdica a la ciutat esportiva blaugrana. També ha arribat a Joao Cancelo un cop desvinculat de l'Al Hilal. Més detalls, Josep Capel, bon dia.
14: Bon dia, Rodri i Cancelo ja estan a Barcelona i avui mateix es podria fer oficial el fitxatge de tots dos pel Barça. Primer, el del madrileny, que firmarà per les quatre properes temporades. Els blaugrana pagaran al City 60 milions d'euros fixos, més entre 10 i 16 en variables. Així de feliç es mostrava Rodri a la seva arribada a l'aeroport del Prat.
15: Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
14: El migcampista passarà aquest mateix matí la revisió mèdica a la ciutat esportiva i posteriorment serà presentat davant dels mitjans de comunicació. No passarà el mateix amb el portuguès, amb Cancelo, que firmarà per les dues o tres properes temporades i serà presentat directament davant de l'afició en el Joan Gamper, com Rodri, tot i que cap dels dos jugarà aquest partit de demà. D'altra banda, Jofre Torrents ha estat traspassat a l'Ajax i en les properes hores també es podria fer oficial la marxa de Tomi Marquès al Braga.
1: Encara del Barça, el club ha confirmat la fractura del radi del braç dret de la jugadora Clara Serrajordi i ha establert un període de baixa de 6 setmanes amb tractament conservador. I de la segona divisió, el Sabadell ha deixat bones sensacions en el seu retorn a la competició amb un meritori empat a 0 contra l'Sporting de Gijón. I Jordi Xamar i Marta Cardona han aconseguit la medalla de bronze al Campionat del Món de Vela després de 6 dies de competició a les aigües de Noshima, al Japó. De la cultura, més de 100.000 persones han participat ja en el programa Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que porta 5 mesos d'activitat. Un dels eixos destacats són les exposicions repartides per la ciutat com Internalities a l'Espai Olivartes. La mostra que va representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia exhibeix projectes referents en arquitectura sostenible i explora la descarbonització de la construcció. Marta Orquín.
16: La construcció és la responsable del 37% de les emissions globals de CO2 i en aquest moment d'urgència climàtica l'arquitectura avança en estratègies per descarbonitzar el sector. Una qüestió que explora Internalities, que exhibeix a l'Olivartes, després de representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia, 16 projectes arquitectònics espanyols sostenibles. Nature produce no waste. Una altra manera de construir que busca equilibrar economia i ecologia i millora la relació amb el territori utilitzant materials de l'entorn. L'arquitecte Roy Salgueiro és un dels comissaris de l'exposició.
17: Recursos de los que disponemos, que son locales o de kilómetro cero, que tienen una baja huella de carbono y que con frecuencia son regenerativos.
16: La posidònia mediterrània, utilitzada com aïllant tèrmic en cases a Formentera i Mallorca, la pedra, la terra compactada o la fusta són alguns dels materials propis de la seva geografia emprats en aquests projectes arquitectònics. La mostra inclou exemples de reutilització de residus per crear nous edificis, com el bloc d'habitatge social a Mallorca que l'Estudi Català Arquitectes ha aixecat a partir de les runes d'una antiga escola, com explica Manuel Bouzas, l'altre comissari d'Internalities.
18: L'aporte de cemento és significativamente menor, porque un gran porcentaje de la materia proviene de la demolición de esa escuela anterior.
16: La mostra també reivindica els oficis i l'artesania aplicables a la construcció i la transició energètica.
19: Són les 8, les 7 en Canàries.
0: Les mañanes de Radio Nacional. Lara Hermoso.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? De fondo está el rifirrafe político, los golpes entre el presidente Ceutí y la ministra de Sanidad.
20: En los primeros días de agosto...
1: En los primeros
20: días de agosto el gobierno de la nación pretendió maquillar la realidad afirmando que en 48 horas Ceuta había recuperado la normalidad.
21: Yo creo que no ha habido abandono en ningún momento.
20: La ministra de Sanidad no puede venir a Ceuta a dar lecciones de humanidad ni de solidaridad.
21: Pero por lo que yo sé y lo que me han contado de lo que pasó en el año 2021, la ciudad de Ceuta puso a disposición de los migrantes que cruzaron en el año 2021 inmediatamente una serie de instalaciones que ahora mismo no están disponibles.
1: Esos eran Mónica García y Juan Jesús Vivas. Sobre el terreno, lo que hay es una enorme crisis humanitaria. Centenares de personas hacinadas, malnutridas, muchas escondidas por miedo a ser devueltas a su país de origen. Hay también muchos niños desamparados y casi tres semanas después se pone una primera tirita. El acuerdo entre Gobierno Central y Ceutí ha permitido que se habiliten cuatro centros de acogida temporal para cobijar a 1.500 personas. Hablamos de carpas que se están instalando ya frente a esas instalaciones en Loma Colmenar. Isabel Jiménez, ¿qué tal, Isa? Buenos días.
22: Sí, buenos días. En la explanada del embolsamiento apenas hay dos tiendas militares montadas. Se prevé que continúen a primera hora de la mañana, pero ya hay una carpa grande que al menos puede dar sombra. Aún así, a pesar de esta provisionalidad, ya hemos visto algunos menores que a las 7:30 de la mañana estaban preguntando si podían apuntarse aquí. Ya les han explicado los trabajadores del servicio de seguridad que esto todavía está en proceso y que no les han especificado a quién se dará entrada. Lo hemos visto marcharse deambulando camino de ninguna parte.
1: Gracias, Isa. Enseguida regresamos a Ceuta para escuchar los testimonios de los que ruegan porque España les conceda asilo. Pero primero vamos a Aragón. El incendio de Huesca evoluciona favorablemente. Se trabaja ya en la vuelta de los desalojados y es gracias a las labores de los servicios de extinción. Entre ellos unos bomberos forestales que comienzan hoy una huelga indefinida. Ellos se juegan la vida y dicen que lo hacen en unas condiciones laborales inaceptables. Zaragoza, Adriana Vaquero, buenos días.
23: ¿Qué tal? Buenos días. Una huelga que ha comenzado ya esta medianoche. Están llamadas 800 personas con unos servicios mínimos del 100%. Buscan poner fin a años de abandono, dicen. Faltan recursos materiales y humanos, una carencia que la simultaneidad de incendios de este verano ha puesto de manifiesto. El operativo está colapsado, los bomberos exhaustos, jornadas de 20 horas insoportables. Antonio Magén, UGT.
24: El operativo está destrozado. Reclamamos que se amplíe la plantilla de bomberos forestales porque el personal que ahora mismo estamos de guardia 24 horas. Esto lo puede soportar unos días, pero nosotros llevamos desde junio con este ritmo.
23: Hoy habrá concentraciones en todas las cabeceras de comarca. La huelga, si nadie lo remedia, es indefinida.
1: Hay más noticias que repasamos ya con Cristina Cerdeira y Aisa Sánchez.
16: La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso trata de zanjar la polémica por la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. Dice ahora que no necesita una residencia oficial a 10 meses de las elecciones.
25: Que nunca la ha necesitado en todos estos años al frente de la región y mucho menos la necesita ahora.
26: No la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones.
25: El PSOE madrileño ha tachado de ridículas las explicaciones y asegura que el ático se compró a escondidas. Mar Espinar es portavoz socialista en la Asamblea. Le pide datos concretos.
27: Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es responder con datos y dejar de marear la perdiz. Los madrileños tienen que saber la verdad sobre las actuaciones personalísimas y carísimas de su presidenta.
25: Recordamos que un tribunal de Madrid estudia 5 denuncias presentadas por la compra de este ático.
16: La Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo para localizar a los autores del tiroteo en Isla Cristina, en Huelva. La principal hipótesis de la investigación, que sigue secreta, es que se trata de un ajuste de cuentas entre familias. Redacción en Huelva, Guillermo García, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Ilsa. Cristina trata de recuperar la normalidad tras el tiroteo que el domingo por la noche dejó 3 muertos y 2 heridos. Sin embargo, hay un fuerte despliegue de los cuerpos de seguridad, tanto en la localidad como en otros puntos de Huelva, que intenta dar con los presuntos autores. Los investigadores trabajan con la hipótesis principal de un ajuste de cuenta entre dos familias que puede estar relacionado con un primer episodio de violencia ocurrido en 2024 en el barrio del Torrejón, en la capital. Genaro Horta es alcalde de Isla Cristina.
3: Puede ser que viene del año 2024, del hecho también que hubo el año pasado en Isla Cristina en 2025, en la barriada de Huerto de la Potala, y en este caso pues parece que es el resto de la familia el que ha sufrido en este caso el ataque.
2: Las víctimas, recordamos, son una mujer de 39 años, embarazada de 8 meses, cuyo bebé tampoco sobrevivió, la madre de esta de 62 años y un chico de 16 que no tendría vinculación con la familia. Las dos mujeres fallecidas son la hermana y la madre del conocido como el Baba, que fue el presunto autor del tiroteo en 2024, y el herido grave, hijo y nieto de las fallecidas.
4: Gracias, Guille. El presidente de Colombia, Abelardo de la Estrella, rebaja de nuevo la cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 grados que sacudió el país hace una semana.
25: Este lunes el Instituto de Medicina Legal de Colombia aseguraba que la cifra de fallecidos era de 304, pero de la Estrella, en su primer mensaje a la nación, ha asegurado que son 15 menos 289.
5: Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos.
25: Estas son las cifras que maneja el gobierno colombiano. Datos aseguran que siguen siendo preliminares. Colombia afronta una reconstrucción dura, ha dicho de la Espriella, que costará, según las primeras estimaciones, unos 9.500 millones de dólares. Y atentos, estamos también al terremoto de magnitud 5,7 grados que esta mañana ha sacudido la costa de Chiapas, en México. Por ahora no tenemos más datos.
4: Meta, la gran empresa tecnológica de Mark Zuckerberg, enfrenta desde hoy una de las mayores batallas judiciales por el impacto de su redes sociales en menores.
25: Un tribunal federal de California estudia la demanda de 29 fiscales estatales que acusan a la compañía de diseñar Instagram y Facebook con funciones que generan adicción entre niños y adolescentes. Los fiscales sostienen además que Meta recopiló ilegalmente datos de menores de 13 años en contra de la ley estadounidense que protege su privacidad. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey añaden otra acusación. Consideran que la compañía vulneró las leyes de protección de los consumidores. Los estados buscan que la compañía implemente cambios en la forma que la empresa opera a Facebook e Instagram y una indemnización que podría ascender a los 1.200 millones de euros.
6: Vamos también con los deportes. Con buenas noticias, Rafa Jodar celebra que será el tenista número uno de la Copa Davis con una victoria ante el chileno Tabilo. Daniel Ampuero, buenos
7: días. ¿Qué tal?
6: Días.
7: Buenos días, Lara. En el Masters 1000 de Cincinnati, durante esta misma madrugada, esta victoria, 6-2, 6-1, en una hora y cuarto, bastante rápido, llegó justo antes de que el capitán de la Davis, David Ferrer, ante la ausencia de Carlos Alcaraz, le incluyera para debutar y como tenista principal para el duelo, precisamente ante Chile, del próximo 18 de septiembre.
8: Ha sido sorpresiva para todo el mundo la eclosión de Rafa. Sin duda, es un jugador que ya apuntaba a maneras, pero está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo, con opciones de acabar top 10 y bueno, yo creo que es algo muy bueno para el tenis español.
7: Bueno, también jugará la eliminatoria Martín Landaluce, que cayó en Cincinnati precisamente ante el argentino Tirante, y Dani Mérida, que jugará esta noche en ese mismo torneo ante el tenista local Taylor Fritz. Por lo demás, la primera jornada de la Liga de Primera División de Fútbol sigue comenzando. Anoche, Deportivo de A Coruña y Elche empataron a uno y nos quedarán 5 partidos más para disputar de la primera jornada. Otro se jugará mañana entre Atlético de Madrid y Málaga. Y los últimos se jugarán el día 27 de este mes. Y muchos se preguntan, porque de todas las ligas europeas importantes somos los que hemos comenzado antes y no podemos jugar la primera jornada toda
6: yo
7: en un
6: misma,
7: mismo fin de semana.
6: Misma, pues.
7: 14 días va a durar esta primera jornada.
6: Bueno,
7: por cierto, que en el día de hoy se espera que se pueda oficializar y presentar el fichaje de Rodri por el FC Barcelona, que va a vestir de azulgrana las próximas 4 temporadas. Y un detalle, Lara. Ayer recibimos a muchas delegaciones deportivas, lo estuvimos contando, que venían de europeos y mundiales, la rítmica con billete para Los Ángeles, los de natación y los de atletismo, donde venía una mujer que está dominando con mano de hierro su deporte, la marcha. Ayer llegó con otro oro en su cuello, en media maratón, y alguno le preguntó lo que ya pensamos muchos. ¿Es María Pérez la mejor atleta española de la historia?
9: Bueno, no lo sé, porque yo digo que eso es cuando me retire, me lo podrán decir los periodistas, los estadísticos. A día de hoy hago lo que me gusta, me apasiona, soy una privilegiada y lo que intento hacer es disfrutar a las personas, y si yo disfruto, pues al final salen buenas cosas.
7: Bueno, pues no me extrañaría que fuera candidata a los premios Princesa de Asturias de los Deportes. Si a alguien no se le había ocurrido, ahí está nuestra propuesta.
6: Nosotros lo bancamos, Daniel Ampuero, gracias.
7: Chao.
6: Sumamos también la previsión del tiempo para este martes 18 de agosto, en el que sigue haciendo calor, ¿eh? Jacob Petrus, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, sigue haciendo mucho calor. De nuevo, otra vez, más que ayer, porque hoy suben las temperaturas de forma generalizada, sobre todo en el norte y en el este, así que tenemos que destacar los avisos naranjas, sobre todo en el Valle del Miño, Cuenca del Tajo, Valle del Guadalquivir, Serranía de Cuenca y Depresión del Ebro. En todas estas zonas, máximas entre los 39 y 40 grados, aunque en algunos puntos del sur peninsular los rebasaremos, como ocurrió ayer con los 43 de Montoro, en Córdoba. En cualquier caso, con perspectivas de finales de semana, cuando las temperaturas bajen y de forma muy evidente, especialmente a partir del jueves. Por lo demás, hoy en el cielo volvemos a destacar las nubes bajas en Galicia y en el Cantábrico. Se rompe

0: Incendis forestals alerta de la manca de prevenció i exigeix més inversió. Laura Hurtado.
1: Des de principi d'any fins al 9 d'agost s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va cremar les Gavarres. Greenpeace lamenta que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal de manera descontrolada. A més, l'organització assegura que la construcció d'alguns habitatges a Catalunya posa en risc els seus habitants. Miguel Ángel Soto, portaveu.
2: Gran part de tot l'arc Mediterráneo, incluida Cataluña, hay una gran cantidad de población, millones de personas viviendo en una matriz forestal, viviendo en contacto directo con el monte. Los árboles están en contacto con la carpintería, con el exterior de las casas, con los setos. És a dir, tenim una situació de vulnerabilitat molt alta.
1: L'entitat defensa que cal fer un canvi de model que millori la planificació i la gestió del territori i que permeti identificar els riscos climàtics.
0: I mentre el termòmetre es dispara posant en risc els boscos, les ciutats acumulen calor. SATSE Catalunya reclama un pla específic de protecció per a les infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor cada vegada més intenses i persistents. El sindicat considera que les actuacions preventives vigents no donen resposta a uns professionals sanitaris exposats durant hores de temperatures extremes, desplaçant-se entre domicilis, carregant material assistencial i atenent pacients en habitatges on no hi ha climatització o fins i tot ascensor. D'aquí que reclamen a la sanitat pública concertada i privada, mesures específiques per garantir condicions laborals segures i una atenció de qualitat a la ciutadania. Magda Moyano és delegada de SATSE.
3: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, demanem sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir en la mida possible alguns horaris quan la situació sigui extrema.
0: I encara amb les conseqüències de la calor, les elevades temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han obligat la DO Tarragona a avançar la barema d'enguany. Pilar Ribas.
4: Les pluges de la tardor i primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des de juny ha fet minvar-ne el volum. Malgrat tot, s'espera una collita de qualitat i amb una producció similar a la de l'any passat, que va ser de 2,2 milions de quilos. A més, aquesta poca hidratació ha fet que no hi hagin aparegut fongs. I, per tant, la vinya està sana, segons ha destacat la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
5: Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una barema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo, per fer un bon vi.
4: La majoria de cellers han començat la verema aquesta setmana, però en alguns indrets del Camp de Tarragona i la Ribera d'Ebre cullen des de la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Les varietats més primerenques són les blanques destinades a vins escumosos i al macabeu. Un any més preocupa el descens del consum del vi a nivell mundial, que ha fet baixar el preu que cobra el productor. La DO Tarragona agrupa 26 cellers de 4 comarques, Tarragonès, el Camp, Baix Camp i Ribera d'Ebre.
0: Canviant de qüestió, Cambrils ha commemorat aquest dimarts al matí el 9è aniversari de l'atemptat terrorista que va sacsejar aquesta tranquil·la localitat tarragonina el 18 d'agost de 2017. I un any més, la celebració ha tingut com a escenari la plaça de la Pau, on molt a prop es va cometre l'acte jihadista i van ser abatuts els 5 autors a mans dels Mossos d'Esquadra. Ha estat un acte breu i senzill, gairebé íntim, presidit per l'alcalde Oliver Klein. Durant la lectura del manifest institucional, Klein ha recordat a les víctimes, ha agraït la tasca dels cossos de seguretat i s'ha mostrat convençut que es pot lluitar contra el fanatisme. Posteriorment, hi ha hagut una ofrena floral i un minut de silenci.
6: Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar, tenim el deure moral de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat. Davant la violència, pau. Davant de l'odi, respecte. Davant de la intolerància, convivència. Davant de qui pretén dividir-nos, més comunitat.
0: En aquest punt també els expliquem que el govern ha decidit recórrer a la intel·ligència artificial per detectar els pisos buits que hi ha a Catalunya. Les bases estan treballant a Lleida. Pepa Sant Genís.
7: A Lleida, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a la Enginyeria, el CIMNE, està desenvolupant un nou sistema encarregat pel govern de la Generalitat que fa servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis de Catalunya. El director de la Unitat d'Innovació del CIMNE de Lleida, Jordi Cipriano, explica els paràmetres que utilitzen per desenvolupar aquest sistema.
8: El que fem és, a nivell de codi postal, de tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades

0: consums d'aigua amb consums elèctrics, dades que venen del cadastre, i hi ha uns quants ajuntaments que van dedicar-se a fer visites in situ per determinar pisos buits. Aquests estudis farem servir per validar.
1: Amb els resultats obtinguts s'elaboraran un mapa dels pisos buits que hi ha a Catalunya, que es posarà a l'abast de tots els municipis perquè en un futur es puguin mobilitzar aquests habitatges. Aquest mapa estarà enllestit a mitjans de l'any que ve.
2: Per cert, que l'Associació de Promotors de Catalunya alerta que un 75% de municipis metropolitans no van començar cap habitatge protegit el 2025. Cristina Martín.
3: Tot això amb cada cop més ciutadans que reclamen pisos protegits. L'associació APCE critica que un 90% de les localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona es va registrar una ràtio inferior a una llar protegida per cada 1.000 habitants. Davant d'aquestes xifres, l'associació critica mesures com la prohibició de la venda especulativa demana canviar el focus de les polítiques aprovades pel govern. Carles Sala és el vicesecretari general tècnic de l'APCE.
4: I el que reclamem des d'APCE és que les polítiques públiques d'habitatge no es centrin tant en temes de persecució als propietaris i de mesures coercitives, sinó que se centrin en mesures de foment.
3: L'Associació de Promotors adverteix que aquesta situació no és conjuntural perquè, segons dades que han recollit, més de la meitat de les localitats metropolitanes no ha generat llars protegides en els últims 5 anys.
2: I seguim parlant d'intel·ligència artificial. S'incorpora als centres de justícia juvenil com a nova eina d'inserció laboral dels joves infractors. La iniciativa inclou l'ús d'ulleres de realitat virtual i plataformes digitals per recrear processos de selecció reals. Núria Alcalà, bona tarda.
5: Bona tarda. Es tracta d'un projecte pilot del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia, dirigit a una desena de joves d'entre 16 i 18 anys que compleixen mesures judicials. A través d'un curs de 8 sessions, aquests joves treballen en l'identificació de les seves pròpies competències. La intel·ligència artificial els ajuda després a fer el seu currículum i carta de presentació. Mònica és dinamitzadora laboral de la Fundació Oscove.
6: El fet de poder treballar el currículum a través de la IA i poder-lo millorar, això obre més camp a l'hora de buscar feina.
5: Mentre la realitat virtual els permet simular entrevistes reals i treballar la comunicació amb els responsables o la gestió de conflictes.
6: Haver treballat amb les ulleres algunes sessions de com veure un magatzem, poder utilitzar aquesta realitat virtual perquè ells es situïn, això els hi dona més seguretat a les entrevistes.
5: I amb tot, un dels participants del programa, pressupostat amb 6.000 euros, ha aconseguit ja la seva primera entrevista de feina.
2: Doncs no deixem de parlar de justícia perquè l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha expressat a Prada de Conflent abans de participar a la Universitat Catalana d'Estiu que està convençuda que el Tribunal Suprem posarà totes les traves possibles per no amnistiar-la i que serà el Tribunal Constitucional qui acabarà donant-los la raó. Amb tot també afegia, tot recordant que ja no està inhabilitada, que a dia d'avui continua sent una delinqüent i tenint antecedents penals. 2:22. Catalunya va rebre 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol. És un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. Mentretant, continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. S'acumula ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i 270 vols cancel·lats. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals dignes i critica la pèrdua de drets en els darrers anys amb l'arribada d'una nova direcció.
7: No volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen. Sí que ens hem assabentat que han mantingut una reunió, em sembla, amb una altra secció sindical, però no amb nosaltres, no amb el comitè de vaga, i continuem.
2: I seguim parlant de xifres. Les exportacions a Catalunya han superat els 9.280 milions d'euros al juny, pràcticament un 3% més que en el mateix període de l'any passat. El resultat d'exportacions marca el segon nivell més alt per un mes de juny a la sèrie històrica, només superat pel juny del 23. Pel que fa a les importacions, han anotat xifres rècords en prop de 10.700 milions d'euros, després d'un augment interanual del 10%. La comparació entre exportacions i importacions, però, dona un saldo negatiu de gairebé 1.400 milions d'euros en el sisè mes de l'any, una escletxa que s'amplia un 106% en comparació amb l'any anterior. I poder fer tràmits sense haver de desplaçar-se és un dels objectius de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils que han posat en marxa la Generalitat aquest darrer any. Els detalls, Maria Huguet.
8: El govern ha calculat que des que funcionen s'han pogut fer prop de 5.000 tràmits i atencions, ja sigui amb una videotrucada o amb una oficina que es desplaça directament a la plaça del municipi, perquè sovint l'àmbit digital també suposa una barrera per a moltes persones. L'Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
9: Hem embarcat 5 oficines d'atenció ciutadana mòbils en aquestes furgonetes que recorren, no, al conjunt de Catalunya, en més de 200 municipis de l'àmbit rural de Catalunya. O això està permetent que en municipis com Vilaller o a municipis com Montgai arribi l'atenció ciutadana directament a la plaça del poble per poder tramitar el que, doncs, principalment ajuts de dependència, amb reconeixements, no, dels certificats de signatura digital, per poder tramitar una subvenció, ja sigui del Departament d'Agricultura o del Departament de Drets Socials.
8: El govern estudiarà si cal ampliar en funció de la demanda les rutes que faci aquesta oficina mòbil.
2: I gairebé 2:25 minuts, moment per la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
10: Bona tarda, Anna.
11: Esports.
10: Molt pendents de dos anuncis oficials a Can Barça, Rodri i Joao Cancelo. Tots dos han passat aquest matí les proves mèdiques. El capità de la selecció espanyola, de fet, també ha passat ja per les oficines del club i ha signat el seu nou contracte, i és qüestió d'hores que sigui anunciat i presentat. S'espera que aquesta tarda Rodri ja posi per primera vegada amb la samarreta blaugrana i s'adreci per primera vegada també a la seva nova afició, en el cas de Joao Cancelo, en la seva tercera arribada al club, recordem, encara que aquesta és la primera en propietat, però no es farà cap tipus d'acte i ja se li rebrà demà al vespre en el trofeu Joan Gamper. Per a Montilivi, la rebel·lió per sortir del club li ha costat l'expedient a Víctor Sigankov, que recordem, es va negar a jugar diumenge passat contra el Leganés. Josep Guardiola.
12: Sigankov ja s'havia negat a jugar durant la pretemporada. Diumenge, en el primer partit de Lliga, tot i estar a la fulla de les alineacions, no va voler-se canviar i va veure el partit des de la llotja. I la gota que ha fet passar el got ha estat que en les últimes hores ha publicat a les seves xarxes socials converses privades amb el propi club. Per tot això, el Girona li ha obert un expedient per incompliment d'obligacions i per allunyar-se de la conducta exigida. En tot cas, recordem que Sigankov forma part d'una llista de jugadors que inicialment haurien de deixar Montilivi. Són, per exemple, Unai Asprilla, Van de Beek, Benat, Àlex Moreno o Arnau. En el cas d'aquest últim, podria ser el primer de sortir. Ho té pràcticament tot tancat amb el València. Però tota l'enrenou ha deixat en segon pla el tema esportiu. Entre altres coses, que fa poca estona s'ha presentat Unai Hernández, el quart fitxatge de la temporada, que no va jugar diumenge i que estarà disponible ja per Còrdoba aquest pròxim divendres.
10: Gràcies, Josep. També a Girona, però en l'equip de bàsquet, aquesta tarda a partir de les 6 tindrà lloc la presentació dels nous fitxatges, entre ells Mac McClug, el base nord-americà que ha arribat avui i ha trepitjat la pista de Fontajau. En handbol, aquest vespre es disputa el torneig Ciutat de Granollers al Palau d'Esports. A les 6 de la tarda l'equip masculí s'enfronta al Zurich i a quarts de 9 el femení s'enfronta al Thun, també suís. D'ahir, per cert, recordem l'empat a 0 del Sabadell al Molinón contra l'Sporting de Gijón en el seu redebut en el campionat de segona divisió.
2: Gràcies, Jorge.
10: Fins
2: i ara,
10: ara.
2: Cultura. Més de 100.000 persones han participat ja en el programa Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que porta 5 mesos d'activitat. Un dels eixos destacats són les exposicions repartides per la ciutat, com Internalities, a l'espai Olivartés. La mostra que va representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia exhibeix projectes referents en arquitectura sostenible i explora la descarbonització de la construcció. Tots els detalls, Marta Orquín.
13: La construcció és la responsable del 37% de les emissions globals de CO2 i en aquest moment d'urgència climàtica, l'arquitectura avança en estratègies per descarbonitzar el sector. Una qüestió que explora Internalities, que exhibeix a l'Olivartés, després de representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia, 16 projectes arquitectònics espanyols sostenibles. Nature produce no waste. Una altra manera de construir que busca equilibrar economia i ecologia i millora la relació amb el territori utilitzant materials de l'entorn. L'arquitecte Roy Salgueiro és un dels comissaris de l'exposició.
14: Que trabajemos fundamentalmente con recursos de los que disponemos, que son locales o de kilómetro cero, que tienen una baja huella de carbono y que con frecuencia son regenerativos.
13: La posidònia mediterrània, utilitzada com aïllant tèrmic en cases a Formentera i Mallorca, la pedra, la terra compactada o la fusta són alguns dels materials propis de la seva geografia emprats en aquests projectes arquitectònics. La mostra inclou exemples de reutilització de residus per crear nous edificis, com el bloc d'habitatge social a Mallorca que l'estudi català Arquitectes ha aixecat a partir de les runes d'una antiga escola, com explica Manuel Bouzas, l'altre comissari d'Internalities.
15: L'aporte de nuevo material de cemento es significativamente menor que un hormigón normal, porque en realidad un gran porcentaje de la materia que compone esas paredes proviene de la demolición de esa escuela anterior.
13: La mostra també reivindica els oficis i l'artesania aplicables a la construcció, la reducció de les emissions dels edificis i la transició energètica.
2: I nosaltres avui acabem.